0: piensa en un corazón, en un tomate o un botón de alarma. Ahora, en un coche. ¿Y si no fuera solo rojo? Dale un toque Black. Skoda Kamiq con Black Pack desde 22.150 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
1: Ven a Skoda Jorro Import Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
2: Hoy por hoy Gandía, Sandra Albert.
3: De set de juliol, vaya noche, o això deia Donna Sheridan en el seu diari. Però ja saben, quina nit, mamma mia. Encara queden horetes per a que arribi la nit. Pot ser alguna que altra persona gaudisca d'una apassionada nit d'amor. Pot ser que altres aprofiten per a descansar o que altres persones comencen les seues vacances. Ai, qui poguera ser dona, exceptuant part de la història? Qui poguera estar ara en una illa grega gaudint de la mar, de vacances? I on se n'anirà la gent? Perquè estem dient-ho. Comencen vacances per a algunes persones, així és que li hem preguntat a Maite Pérez, agent de viatges de Viajes Gandia, on se'n van la ciutadania de Gandia per a gaudir de les seues vacances.
4: Esta segona quinzena la gent, bueno, quasi tot l'estiu, vale, sí que està fent escapaetes a Europa, perquè fa més frescoreta també, perquè al nord d'Espanya també se va molta gent, i molta gent elegeix el creuer, perquè és molt còmode, ni eixida de València, i tens de tot una miqueta. I les Balears també d'enguany també estan bé, perquè com tenim vol directe. Perquè al nord d'Espanya també se va molta gent, i molta gent elegeix el creuer, perquè és molt còmode, ni eixida de València, i tens de tot una miqueta. I les Balears també d'enguany també estan bé, perquè com tenim vol directe.
3: Canses. I on se n'anirà la gent? Perquè estem dient-ho. Comencen vacances per a algunes persones, així és que li hem preguntat a Maite Pérez, agent de viatges de Viajes Gandia, on se'n van la ciutadania de Gandia per a gaudir de les seues vacances.
4: Esta segona quinzena la gent, bueno, quasi tot l'estiu, vale, sí que està fent escapaetes a Europa, perquè fa més frescoreta també, perquè al nord d'Espanya també se va molta gent, i molta gent elegeix el creuer, perquè és molt còmode, ni eixida de València, i tens de tot una miqueta. I les Balears també d'enguany també estan bé, perquè com tenim vol directe, tenim també el vaixell des d'ahir, des de Dénia i tot, és prou còmode, està bé de preu, i la gent també ha triat Balears enguany. N'hi ha gent que fa l'escapadeta de cap de setmana, i n'hi ha gent que sí que se'n va ja tota la setmana, una setmaneta cap de setmana sí que la gent aprofita per escapar-se una miqueta, el que poden. Hi ha gent que sí que tria alguna activitat, però ja és quan tenen xiquets, que són més joves o que són aixina tipus adolescents, que no saben massa bé per com triar, ahí sí que fan alguna activitat perquè tinguin per lo menos, pues, els pares puguin descansar una miqueta i els xiquets també s'ho passen bé.
3: O sigui que entre les prioritats per anar-se'n de vacances, el fred, la comoditat, també algunes activitats, però hi ha gent que es queda a la comarca també este cap de setmana. Quins són els seus plans?
5: Jo el que faré serà dissabte de matí anar-me'n a desayunar, anar-me'n a comprar i dissabte de vespre descansar i veure el partit. I diumenge segurament a la playa un xelaet i ja està. Ah, no, que és diumenge de veres el partit. Doncs pues el xelat dissabte i el partit diumenge.
6: Con este calor que hace, pues seguro que irá a la playa a disfrutar de... por lo menos estar remojado.
7: Sí, lo mismo, ir a la playa y luego por la noche pues salir a tomar un poco el fresco, si es que lo hay, que ya no hay últimamente.
8: El fin de semana seguro a la playa, el domingo veré la final del Mundial en la playa y eso seguro estará una locura, pero eso, a torcer mucho por España.
9: Pues yo esta nit al convent de Sant Jeroni, que n'hi ha un recital molt bonic en homenatge a Alejandro Sanz, i és una bona oportunitat per a gaudir del gran mar que és el convent de Sant Jeroni i de l'espectacle i de la gastronomia que mos porten allí tots els anys. I la resta, pues, demà tenim previst un sopar d'amics en la platja i el diumenge pues, a esperar la gran final de,

0: Vacances d'estiu, ja ho hem dit. Este cap de setmana comença aquesta segona quinzena de juliol i moltes són les persones que se'n van de vacances, però també són diverses les que arriben ací a la comarca i a Gandia per a gaudir de les seues vacances. Ja ho hem comprovat a l'arena de la platja, però anem a comprovar com es troba l'ocupació a una de les opcions d'allotjament. Juana Peiró, gerent del càmping L'Alqueria i al Grau de Gandia. Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Juana, com teniu... Vosaltres en l'opció del turisme d'acampada teniu diverses opcions, parcel·les, comenta'ns.
1: Pues sí, tenim diverses opcions, com sabeu, parcel·les per vindre a acampar en la teua caravana, en la teua tenda, en la camper, o també tenim bungalows que tenen també totes les comoditats i estan així dins de l'entorn del càmping, que és un entorn meravellós, en plena naturalea.
0: I com estan d'ocupació?
1: Pues d'ocupacions de moment estem al 60, però esperem arribar ara per al cap de setmana al 80 i la setmana que ve seguir augmentant per arribar a l'agost, que estarem, suposo que al 100% o al 95%.
0: Estem parlant d'un 60 també en parcel·les, independentment del tipus d'allotjament?
1: Sí, bueno, estem parlant d'un 60 en bungalows, parcel·les estarem per el 50, però és que arriba moltíssima gent avui i demà, perquè es comença, com tu dius, la segon quinzena de juliol, i entonces estan arribant la gent. I per això pensem que arribarem al 80-85 en el

0: Ara les reserves en els càmpings?
1: Un poquet, sí, perquè els altres, com sabeu, bueno, ja tenim l'Associació de Càmpings de Gandia i tant el càmping l'Escalada com el càmping La Naranja també m'han contat que bueno, entre setmana ha estat algo fluixet, que pel cap de setmana també se replena un poquet tot, però que clar, sí que és la veritat que aquests avisos roixos, aquesta publicitat en premsa, en reds i en televisions de les zones de calor de 44 graus, pues clar, tot afecta una miqueta, trobo jo.
0: Però els bungalows sí, no? Perquè això sí que estan acondicionats.
1: Sí, en els bungalows, com tenen aire acondicionat i tot, pues bueno, pues la veritat és que sí, la gent no falla i també venen de França, d'Alemanya. Tenim enguany en estiu algo d'alemans, més que note que un poc més que els altres anys.
0: O sigui, venen de països europeus, més que turisme nacional, països... podríem dir.
1: Bueno, en agost n'hi ha moltíssim de francès i ara pues, està mesclaet de la mateixa comunitat, de la zona de Madrid, del País Basc i de França i Alemanya. Tinc una miqueta de tot.
0: O sigui, que tenim de tot, però la setmana passada que teníem així també un gran festival,
1: ahir vam estar a tope, sí, en el festival la veritat és que no falla el Pirata Festival, és una opció ja que s'ha consolidat en Gandia, en un públic no sols jove, sinó també familiar, i que venen al Pirata i venen a passar i a gaudir de 4 dies de festa i, per supost, pues, visitar la platja i tot el que tenim en Gandia, que no és poc.
0: Juana Peiró, gerent del càmping L'Alqueria, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta feina aquest estiu també.
1: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, per estar ahí i al vostre servici. Gràcies, adeu.

0: vienen muchas parejas para disfrutar de esta playa que tenemos en Gandía.
1: Entonces el perfil podemos decir que son familias, ¿no?
0: Sí, familias más en parejas con niños hasta 6 años, más o menos.
1: Vale. Y gente más mayor igual no optan tanto por hotel.
0: No tanto, sobre todo también como nuestras habitaciones son muy modernas, con el baño incorporado dentro de la habitación, camas dobles, es más un perfil más bien medio, sí, de mediana edad.
1: ¿Ha cambiado la forma de reservar? Porque me imagino que nos comentabas que tenéis una alta demanda. No sé si se puede todavía reservar a última hora o la gente planifica con tiempo las vacaciones.
0: Pues la gente normal está planificando con un poco más de tiempo porque durante el día igual nos quedan muy poquitas habitaciones o igual estamos llenos, ya no solo nosotros sino en toda la playa de Gandía. Y este año también tenemos más noches que el año pasado, que están reservando más noches, el precio es más alto y aún así la gente está saliendo más.
1: O sea, el precio es más alto que el año pasado y aún así la gente continúa reservando, ¿no?
0: Sí, continúa reservando, sí.
1: Y no sé si por lo que se refiere a días, ¿cuál sería la estancia de media?
0: Nuestra estancia media es de unas 4 noches porque hacen una media entre la gente que solo viene el fin de semana o gente que se queda de lunes a domingo. Pero hay gente que aún sigue viniendo de lunes a domingo, una semana, aprovecha hasta aquí en el hotel, disfruta de Gandía, de sus alrededores también.
1: Claro, me imagino que esto ha cambiado a lo largo de los años, porque antes se tenía en nuestro imaginario, nos imaginamos las vacaciones de 15 días, ¿no? Y ahora, pues lo que comentas tú, que son de 4 a 7 días.
0: Efectivamente, así es, sí.
1: Carolina, yo te quería preguntar también si el eclipse ha influido en las reservas.
0: Pues de momento nosotros no hemos notado mucho cambio, también porque nosotros en agosto tenemos ya de por sí mucha ocupación y solemos llenar siempre. Aquí en el restaurante Manao sí que estamos viendo que estamos teniendo muchas reservas porque al estar en el ático no estamos aún del todo seguros si se verá, podrá ver o no el eclipse solar, pero ya hay muchas reservas.
1: Claro, Sandra, es que ara mateix estem en l'àtic, en l'àtica on es troba el restaurant i efectivament hi ha unes vistes en què es veu pràcticament tota la platja de Gandia i me imagino que aquí serà un bon sitio para ver el eclipse, ¿no?
0: Sí, lo único que tenemos dudas con las montañas que tenemos también ahí al lado si se llegará a ver o no, pero esperemos que sí, para que puedan disfrutarlo.
1: Pues sí. ¿Qué mes dirías que es más fuerte, agosto o julio?
0: Agosto, sí, pero julio este año se está notando mucho y el año pasado también, septiembre, también aprovecha mucha gente, como los precios son un poco más económicos, a viajar hasta el 30 de septiembre, que también tuvimos mucha ocupación, no nos lo esperábamos, y este año sigue la misma tendencia también.
1: Pues muchísimas gracias, Carolina, volveremos seguro. Y Sandra, els hotels mantenen les bones dades d'ocupació i afronten amb optimisme la segona part de juliol. Un moment que també, per cert, repercuteix directament en la restauració. En un ratet vos conte.
2: Ah, val, perfecte. Així fas el tour complet per la platja de Gandia. Gràcies, Marta. I ja que parlem de tour complet, ens falta també una altra opció d'allotjament, en este cas, els apartaments turístics. Anem a parlar amb Òscar Ferrairó, portaveu d'Aloga, l'Associació d'Apartaments de Lloguer de Gandia. Òscar, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada, com esteu?
2: Òscar, parles en un poquet en representació també, excusem l'ausència del president també per motius personals, però a principis de temporada ens va comentar que havien notat un descens de les reserves, un 20% menys, estem parlant del mes de juny, com es troba la situació ara?
3: Igual o pitjor.
2: ¿Por qué?
3: A ver, te comente, lo que es la yo te puedo hablar de más o menos, cert, la primera quincena de juliol, que es la que ya ha acabado. Pues puede ser la pitjor de los últimos 10 años, en diferencia. Estem parlant de que probablement, si arribem a un 60% d'ocupació, ja farem prou.
2: Estem parlant, per tant, d'una situació, com deies, de la pitjor probablement dels últims 10 anys, però sabeu o conegueu quines són les causes d'esta situació?
3: No, ojalà ho sapiérem. Si ho sapiérem, posaríem remei i seríem adivinos, però no ho sabem. Perquè el problema principalment ja no és que l'ocupació és molt roïn, principalment és que... L'altre dia ho parlàvem, és que no sonen els telèfons, ni hi ha interès. No sabem si és exactament perquè la gent, pues, sincerament, està molt tocada econòmicament, els preus han muntat bestialitats, la gasolina està per els núvols, i la gent li costa molt eixir, però el que és la quinzena primera te puc dir que ha sigut molt roïn.
2: I per
3: la segon, pues bueno.
2: Per comparar-ho, per exemple, per fer-nos una idea en xifres de l'any passat, quina era en aquesta primera quinzena aproximadament?
3: A veure, la primera quinzena l'any passat ja va ser roïn respecte d'anys anteriors, ¿vale? Perquè els millors anys que van hi haure després de la pandèmia, evidentment la gent tenia diners ahorrats, no havia eixit, tenia moltes ganes d'eixir, i els darrers anys de la pandèmia, dos o tres anys després, van ser meravellosos. Després pues, han acabat els ahorros i l'any passat a lo millor estaríem en una ocupació d'entorn a un... La primera quinzena parlem sempre d'entorn a un 70, 70 i poc, i este any ja t'he dit que probablement no arribem al 60%.
2: Existeix, per tant, una tendència a la baixa, podríem dir?
3: De moment, sí. Això no vol dir que... Perquè saps què passa? Que és molt bonic parlar quan parlen els polítics dels datos macroeconòmics, que l'economia funciona molt bé, que som el motor d'Europa. Bueno, no n'hi cita al carrer a fer-se un cafè ni a parlar amb la gent, pensa jo.
2: I anaves a comentar-nos esta segona quinzena també. Teniu alguna previsió?
3: Sí, la segona sempre pugen un poquet... A veure, la primera quinzena ja fa de tota la vida, per això és més econòmica que les altres. L'ocupació sempre ha sigut un poc inferior, el que passa que no a nivells d'este any. La segona quinzena sempre puja. A lo millor ara podem estar a un 70, 70 i poc, 75, ¿vale? No ha acabat encara la quinzena, sempre pot hi haure l'última hora o l'última setmana a pegar una repuntà, però tampoc és que estigui seguint. No vaig a dir-te com en la primera, l'última, la pitjor des de 10 anys, però tampoc està seguint especialment bona. Inclús per al mes d'agost les sol·licituds, probablement a 3 anys d'aquestes altures el mes d'agost és un complet i a dia d'avui encara n'hi ha apartaments per omplir.
2: I per exemple, setembre, que cada vegada també estem veient que és una opció, està convertint-se en una opció més les primeres setmanes?
3: Setembre i juny. Així com te dic lo bo, te dic lo roïn, també te dic lo bo. El mes de juny no ha sigut un bon mes, dins de que és veritat que n'hi ha probablement la meitat de l'oferta que puguen hi haure en juliol i agost, bé siga perquè en propietaris que lloguen només juliol d'agost, bé siga perquè, per exemple, no estic jo en la zona de la universitat, encara n'hi ha estudiants i en juny no està, però ha sigut un bon mes respecte al millor de 3 anys. I setembre també, però sobretot de gent de que ve per 3 setmanes un mes. Saps? Gent més major, són preus molt més econòmics, evidentment, i això es nota, clar.
2: Sí, estan acurtant també la durada de l'estança, també.
3: No, al contrari, setembre i en juny estan allargant-la.
2: I ara en juliol i agost la curten.
3: Bueno, la curten o no la curten, perquè normalment així és quinzena o setmana, en tot cas, i és el que n'hi ha.
2: Òscar Ferrairó, portaveu de l'Associació d'Apartaments de Lloguer de Gandia, gràcies per atendre'ns.
3: Molt bé, a vosaltres.
2: I seguirem pendents també d'aquestes xifres els pròxims setmanes. Gràcies.
3: Perfecte, molt bé, gràcies a vosaltres, adeu.

0: Nota necrológica. Ha fallecido en Gandía doña Rita Matais García. Entierro hoy a las 18:15 horas en la capilla del Tanatorio Monduber. Descanse en paz.
1: ¿Cansado de luchar contra las malas hierbas? Ponles fin con el herbicida Pixaro. Su potente fórmula actúa de forma eficaz para eliminar el pinet, la malva y la roquera, manteniendo tus espacios limpios y cuidados. Pide Pixaro en Agrosafor y descubre la solución que estabas buscando. Pixaro, cuando la realidad supera a la ficción.
2: Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 96-28-02-087.
3: Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro.
1: Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
4: El nostre company Daniel Ardit ens havia dit, vaig a seguir un poquet més per ací, per Oliva, avui és dia gran, avui es celebra esta entrada cristiana, demà serà la mora, però a veure per on parar ara. Hola, Dani.
5: Hola, Sandra, de nou. He dit que m'anarà a buscar jo algun raconet moro de la festa de moros i cristians i ja l'he trobat, i no podria estar en millor lloc, que és la Filà Marraques, sí. Tu diràs, no són els capitans, si ostent de la capitania del bàndol mores. Si és que de capitans a capitans. Hem deixat els mosquetes preparant-se. Ara els moros estan més relajats, perquè el seu dia gran serà demà, i si no estan relajats, que li ho pregunten a José Mañó, que és el capità del bàndol moro. José, relajats el dia d'avui?
6: Sí, un poc relajat. Després de la despertar i el nido putxero, ara estem un poc relajats, sí.
5: Esteu així en la càbila, el dia el passareu així fins que arribi el moment d'anar a veure l'entrada?
6: Sí, dinarem així, farem un tardeu els joves, és que puguem, jo aniré a descansar un ratet, i a l'entrada, pues, a veure l'entrada cristiana en el parc i...
5: I una cosa, demà, ara estaven, per exemple, venint de parlar amb els mosqueters, que estaven un poquet agobiats entre el maquillatge i el pentinat. Demà, per exemple, tu com a capità, quan comença tot ese jaleo de preparar-se?
6: Pues el meu jaleo comença després de dinar, el maquillatge i després vestir-nos, ja preparar-nos per estar al partidor, i en fi, jo de matí no, jo començaré després de dinar.
5: El matí lliure.
6: Sí. N'hi ha les quadres que potser les pinten antes, però jo ho tinc ja controlat per després de dinar... És començar tot el
5: treball previ.
6: Sí.
5: Tens ganes de que arribi el moment?
6: Sí, per una part sí, per l'altra no, perquè vull disfrutar cada dia. Perquè demà, quan s'acaba l'entrada, quedarà el diumenge, i... però bé, en part tinc ganes, perquè vull... El que hem preparat volem mostrar-ho a la gent i serà molt xulo.
5: Ara, quan has dit això, el que hem preparat, ha assenyalat, ell és Javier Riera, el coordinador del Boato. Javier, què tal? Bona vesprada.
7: Bon dia.
5: Escolta una cosa, el Boato secret...
7: No, secret, bueno, un Boato sempre és secret, hasta que no es troba la llum. Entonces, hem treballat molt en un any, ha sigut un any molt intens, perquè l'any passat van tindre el segon aniversari i en un any hem tingut que preparar una capitania. Un Boato, i jo crec que serà molt resultor.
5: Donant-se alguna pista.
7: Alguna pista, pues, eixiran moltes esquadres, eixiran ballets, que és el típic que eixen sempre els Boatos, les seues carrosses, i alguna sorpresa n'hi ha sempre, perquè per això ja no es pot desvelar, si es vega demà. Són espectacles.
5: Jo sempre dic el mateix, jo insistís, sé que no és allò correcte, és no dir res, però també hi haurà un fil comú.
7: El fil conductor de l'entrada serà en dos parts, vale? Hi haurà dos parts ben diferenciades, una serà la part de l'ambaixador i l'altra la part del capità. La part de l'ambaixador serà una part molt moruna, això sí que podem dir-ho, és una part molt moruna, molt típics, trajes típics de moros, i després estarà la part del capità, que serà un poc més màgica, més oscura, més de fantasia.
5: Pues ja hem conegut prou detalls, no és molt normal això. President, diu, ja n'hi ha prou, el president Paco Escrivà, què tal? Molt bé, com esteu?
8: Bueno, si n'ha anat una miqueta de la llengua, no, però bueno, bé, si n'ha fent gana.
9: No, el que fa és fer que la gent tinga ganes de veure-ho. La veritat que serà un Boato molt especial, a part el nostre capità i el nostre ambaixador són... de ser la fila de tota la vida, som amics i és una feina que portem molt de temps preparant-la. Sí que, conforme ha dit Riera, l'any passat va coincidir que era el nostre 50 aniversari, hem tingut que preparar la capitania en un any, corrents no perquè teníem idees, però es va fer la comissió de Boato i han treballat, jo sé que han treballat moltíssim, jo venia a moltes reunions amb ells, però ells han treballat moltíssim en aquest Boato. I vaig dir, jo convido tota la gent que vinga demà a veure el Boato Nosse, la capitania, perquè va ser espectacular.
8: També estarem en directe, avui estarem en directe retransmitint en Telesafor l'entrada a Crisena, que recordem, arranca a les 8 i això ara arrencarem nosaltres per a fer entrevistes prèvies i demà tornarem per a disputar del bàndol moro amb totes les tropes. No és la primera, per el temps que porteu ja, anar estors, no serà la primera capitania.
9: No, crec... La novena capitania que us sentem a la fila Marraquets. N'hi ha hagut 9 capitans, este és el 9è, que és José Mañó, i cada capitania ha sigut diferent i este és un poc diferent de les demés. Si hem dit el del Boato un poquet per diferenciar les places perquè la gent ho entenga, perquè diem una part més moruna, una part més, perquè la gent quan estigui mirant-ho entenga el que és.
8: I tu has estat ahí en el cotarro del Boato des de ja el primer any.
9: És la tercera que monte jo.
8: Tercera
9: capitania, sí. Sí, la tercera capitania seguida.
8: President, ho tira mà de tot un expert.
9: Home, per supost, així Riera és el que ens prepara tots els espectacles. La veritat és que té molta idea, a part d'ell, en la comissió hi ha hagut gent en experiència preparant els boatos, i Vicent Cos, Manolo Arnal, ha estat Joan Mata també, Ferran Riera... gent jove que està pues, introduint-se dins i agarrant també la maneta, perquè això al final és una feina, són molts anys, portem 51 anys ja de filar, són molts anys i la gent té que anar ensenyant-se tot això per poder disfrutar cada any, sigui en capitania o no, i aquest any toca capitania i és disfrutar-la a tope.
8: Una cosa, diu que esteu així tot el dia, fins a l'hora d'anar a l'entrada cristiana, estareu així en la càbila, i que dineu, que cada un dina el que vol, sopar d'entrepà o què heu preparat?
6: Hem preparat fideuà, no?
9: El vídeo fideuà que estan ahí darrere muntant-les ja, el molí canyar, mos preparar la fideuà és per tots, estan ja...
8: Vos deixe perquè vaig a preguntar-li a veure lo típic, quants quilos de peix, quantes paquets de... Un segonet, ara torne. Hola, muy buenas. Que m'han dit és de Marrakech que aneu a fer fideuà avui per dinar.
10: Sí, senyora. Fideuà de Gandia.
8: Fideuà de Gandia, nom i apellidos. Quantes fideuà aneu a fer?
10: Tres així. I com han tingut molta feina avui, en portarem dos ja que venen fetes. Però tres així anem a fer.
8: Vos han dit per a quantes persones, per allò de quants paquets de fideu, quants quilos de peix...
10: Però per 10 portem 15, que farem així per 150.
8: Ah. Esteu ja acostumats a fer...
10: Ara, ja estem garrejats.
8: Perfecte, moltes gràcies per atendre's. Bona Santa, ja s'ha escoltat que fideuà de Gandia en la capitania de la filà Marraques. Doncs bé, José, Paco, Javier, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé i que visquen els bons cristians d'oliva.
9: Que visquen i convidem a tota la gent que vinga i que disfrute d'aquestes festes. Que com diem així, la vida són 4 dies, que són els 4 dies de moros i cristians d'oliva.
8: Gràcies.
9: I van des dissabte i diumenge de moros, 4 dies davant.
6: Moltes gràcies, adeu.
8: Sandra, ja posem el punt i final. Bueno, punt i seguit, perquè esta vesprada nit continua la festa a través de Telesafor en directe.
4: Exacte, Dani, esta vesprada en tots en Telesafor també en directe, que per cert que van estar la fideuà, ja ho han comprovat que és internacional i a gaudir en estes moments previs a l'entrada a mora de demà.
11: Este verano Gandía se vive de otra forma. Frente al Mediterráneo, en el Hotel RH Bairenan Spa, te esperan dos espacios únicos para disfrutar del mar, las vistas y esos planes que hacen que el día sea diferente. Descubre UNIC, con su espectacular piscina infinita y una experiencia todo incluido sin necesidad de alojarte en el hotel. Y cuando cae la noche, sube a Moon Lounge, nuestro chill out en la última planta. Cócteles, buena música y unas vistas únicas. Hotel RH Bairenan Spa. Este verano, ven a vivirlo desde lo más alto. Información y reservas en hotelrhbairen.com.
12: Ven a Xixona Ducal y disfruta de helados artesanos desde 1945. Las mejores copas de helado, desayunos saludables y mucho más. Todo recién horneado. Pan de chocolate y Xixona Ducal desde las 7 de la mañana. Pequeños placeres frente al mar. Paseo Neptuno 79, Playa de Gandía.
13: Aquest estiu t'esperem a Barroc i Vermut, una visita pel barroc més exuberant del Palau Ducal, que acaba a la terrassa amb les millors vistes de Gandia, gaudint d'un refrescant vermut i tapa. Dies 16 i 30 de juliol, 13 i 27 d'agost i 3 i 10 de setembre. Entrades a www.palauducal.com. València Turisme.
14: Atención familias, llega a Plaza Mayor Gandía el nuevo Kids Club Plaza Mayor, un espacio donde cada sábado los más pequeños vivirán una experiencia diferente mientras los padres disfrutan de su visita al centro comercial. Talleres creativos, juegos, retos, actividades temáticas, exploradores del océano, pequeños científicos y muchas sorpresas más. Participación gratuita. Colabora AME Gabinete. Plaza Mayor Gandía, un plan para toda la familia.